Bona tarda a tots i totes. Un Timoteu d'Ojo ens diu: en primer lloc, doncs, recomano que es facin pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes. Avui ens aproparem al significat del que és i representa la intercessió. La intercessió pot ser considerada la clau que mou o reté la mà de Déu, sent el seu paper molt destacat a tota la Bíblia. L'apòstol Pau, parlant de la intercessió, afirma que és una pràctica que ha d'ocupar el primer lloc d'importància a la vida de l'Església i dels creients. En el text que hem llegit al començament, Pau declara que pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes han de situar-se en primer lloc. Aleshores ens podem preguntar, què és la intercessió? Doncs bé, intercedir significa literalment interposar-se i mediar. És posar-se al lloc d'un altre i suplicar-ne per la causa. L'intercessor alça les mans a Déu i diu: Senyor, jo em poso davant teu per lluitar a favor d'aquesta persona. Estic disposat a presentar la meva vida, fe i insistència com un argument perquè la beneeixis.

sent aquest algú que, normalment, amb humilitat, però amb coratge, compra, entre cometes, una lluita amb Déu a favor d'algú o d'alguna causa. Com bé sabem, Déu és bondat, Déu és amor, però també és sant i just. Per això ell permet que els homes provin l'amargor de la conseqüència dels seus pecats, dels seus errors. Però Déu no s'hi complou i el seu cor pateix, perquè és un pare amorós, i si la seva santetat el porta a castigar el pecat, l'amor incita a beneir el pecador amb misericòrdia. I és exactament aquí on sorgeix la necessitat d'un intercessor, algú que ve davant del Senyor per fer que el braç de Déu sigui estès per a gràcia i no per a judici. A l'Antic Pacte del Testament trobem diferents relats d'individus, famílies, ciutats i nacions que van ser tractats amb misericòrdia com a resultat del ministeri d'un intercessor. Els intercessors sovint són la resposta a una lluita penosa del cor de Déu. Ell és amor, però alhora vetlla per la justícia i la santetat. Per això ha de castigar el pecat, però no obstant espera per obrar misericòrdia. I hi ha dos passatges de l'Antic Testament o Pacte que revelen aquesta lluita del cor de Déu. El primer el trobem a Ezequiel 22, versets 23 a 31, on Déu parla sobre el pecat que havia dominat tots els nivells de la nació de Judà. Els profetes, els prínceps, els preveres i finalment tot el poble s'havia corromput. I en els versets 30 i 31, ell, Déu, exclama: "He buscat entre ells algú que aixequés un mur i resistís a la bretxa davant meu per defensar el país i evitar que jo el destruís, però no he trobat ningú. Per això he abocat damunt d'ells la meva indignació. Els he consumit amb el foc de la meva ira. He descarregat damunt el seu cap tot el seu mal comportament." Paraula de Déu al Senyor. Quina declaració tan forta i terrible. El Senyor buscava un home, només un, que intercedís per aquella gent. Però no trobar-ho, ell va haver d'executar un pesat judici sobre la nació com a conseqüència del seu pecat. I el segon dels passatges el trobem a Isaïes 59, versets 12 a 16. Aquí també Déu revela el context del pecat de la gent, de manera que el mal s'admitia com correcte en aquells dies, situació que es repeteix actualment. Descrivint el verset 16 la reacció de Déu: "També ha vist que no hi acudia ningú. S'ha sorprès que no hi hagués qui intercedés." I aquests dos passatges que acabem de llegir ens paren i mostren clarament com el Senyor necessita intercessors per beneir les vides i com ell es frustra quan no els troba. I abans d'apropar-nos breument a cinc tipus d'intercessors que trobem a la Bíblia, parlarem de la intercessió al ministeri de Jesús. Jesús va ser i continua sent el més gran de tots els intercessors. Ell es va presentar davant del Pare no sol amb arguments, oracions i paraules, sinó també amb la seva pròpia sang per aplacar la ira divina contra el pecat de l'humanitat i portar el perdó. Quan estudiem la vida terrenal de Jesús, vam observar que ell va exercir un ministeri públic intens, on la pràctica de la pregària abundava més que qualsevol altra cosa, sobretot intercedint per les vides. Per exemple, el veiem plorar per Jerusalem, Lluc 19:41, o clamant intensament pels seus deixebles que haurien de passar per molta tribulació, Joan 17:9, 17:15, 17:17 i Lluc 22:31-32. Però la intercessió del Fill de Déu de Jesús va arribar al punt culminant a la creu, quan ell literalment va oferir la seva vida en rescat per tots els homes. Encara més, el Senyor roman des de fa 2.000 anys exercint el ministeri d'intercessió davant del Pare. Diu la paraula que d'on se segueix que també pot salvar definitivament a tots els qui per mitjà d'ells s'acosten a Déu, ja que viu intercedint sempre a favor d'ells, Hebreus 7:25. I també que ell és un sacerdot que es pot compadir de les nostres febleses, Hebreus 4:15, perquè va provar el patiment humà fins a l'extrem. I el profeta Isaïes, a Isaïes 53:12, es va referir clarament i va anunciar de manera profètica el ministeri intercessor de Jesús en afirmar: "Per tal com va lliurar la seva vida a l'amor i fou comptat entre els pecadors, ell que portava els pecats de molts i pregava per als infidels." I aquestes expressions delineen molt bé el perfil d'un intercessor, i concretament de Jesús. Ell va involucrar i involucra la seva ànima, pensaments, sentiments i emocions en aquest ministeri. Ell posa la condició del que necessita, de misericòrdia i assumeix el paper i el lloc del necessitat. I fins i tot defensa la causa del qui no ho mereix la defensa, és a dir, del transgressor. Jesús, al seu ministeri d'intercessió, ens revela algunes veritats molt importants, les quals hem de fer nostres i aplicar a les nostres vides. La vida de Jesús ens presenta diversos principis pel que fa a això. Un d'ells és que la intercessió requereix un embolcall del cor.
Jesús es presentava amb fredor davant Déu per suplicar per altres, però per ell no era un exercici de burocràcia religiosa. La seva ànima estava bolcada en això. Mirant les pàgines de la Bíblia, el trobem abocant llàgrimes pels qui pateixen, Joan 11, 35, 36, mogut de compassió íntima per la multitud, Marc 8, 12, i pregant emocionat pels seus deixebles, Joan 17, versets 1 a 26. I l'intercessió profunda també exigeix la sensibilitat a la veu de Déu. Moltes vegades, per una intercessió profunda, necessitem conèixer la intimitat de Déu. Quan Jesús va alertar a Pere sobre les lluites que hi hauria de passar, les seves paraules van ser, a Lluc 22, 31, 32, «Simó, Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per garbellar-vos com el blat, però jo he pregat per tu perquè no flaqueixi la teva fe, i tu, un cop penedit, conforta els teus germans». Al text notem que Jesús havia rebut una revelació del Pare per l'Esprit, ell va saber el que havia de passar, i prèviament ja havia pregat per Pere. I aquesta actitud és molt important a la vida d'un intercessor. L'intercessor necessita estar en sintonia amb el Senyor, sensible a les instruccions i les càrregues que l'Esprit porti al seu cor. Moltes vegades pregarà abans que els fets passin i amb la seva pregària impedirà tragèdies i conquerirà benediccions per a altres persones. I la intercessió no té en compte el mèrit. A la creu del Calvari, al punt culminant del seu patiment i humillació, Jesús fa una pregària per a aquells que estaven matant-lo, Lluc 23, 34. «Pare, perdona'ls, que no saben el que fan». Això revela un cor mogut per l'amor, que no té en compte el mèrit de l'objecte de la intercessió, però cerca arguments per atraure la benedicció de Déu. Allà a la creu, banyat, cobert de la seva pròpia sang, Jesús exerceix el ministeri sacerdotal i clama al Pare per el perdó de la gent rebel. I l'intercessió també ha de ser un estil de vida. L'autor de la carta als Hebreus ens mostra Jesús com el nostre suma sacerdot, Hebreus 2:17, aquell que roman davant del Pare en intercessió per nosaltres, els que creiem. I això és molt significatiu, perquè nosaltres també som designats al Nou Testament o Pacte com a sacerdoci real, 1 Pere 2:9. És a dir, qualsevol creient té una responsabilitat sacerdotal. I què vol dir això? Això significa que tenim l'obligació de portar la veritat de Déu als homes i portar la necessitat dels homes a Déu. Això és la funció més bàsica del sacerdot. Ell viu per això. I aquest és el seu estil de vida, representar Déu davant de les persones i representar les persones davant de Déu. I si ell no ho fa, està pecant, com el profeta i sacerdot Samuel va dir: «Per la meva part, lluny sigui de mi pecar contra el Senyor, deixant de pregar per vosaltres. Ens procuraré dirigir-vos pel camí bo i recte». 1 Samuel 12, 23. I tan forta era la intercessió a la vida del fill de l'home, de Jesús, que sempre el trobem buscant un lloc per pregar, tot i que la seva vida estava plena de compromisos. En acostar-se al moment de la creu, ell podria haver tingut moltes raons per preocupar-se de si mateix. Però tot i això, passa un temps preciós pregant al Pare pels seus deixebles, com està narrat al capítol 17 de Joan. I aquesta consciència de responsabilitat estava sobre la seva vida i va ser impartida a la vida dels apòstols. Per això veiem a Pere als temps inicials de l'Església a Jerusalem declarant: «I nosaltres ens podrem dedicar plenament a l'oració i al ministeri de la paraula», Fets 6:4. Però a més del ministeri d'intercessió del mateix Jesús, el qual és l'intercessor per excel·lència, tenim personatges de la Bíblia que van destacar com intercessors, cada un dels quals en una faceta particular. I aquests són Abraham, el que gaudia d'una intimitat amb Déu que el va portar a la gosàdia; Moisès, el que va oferir la seva vida pel seu poble; Elies, el que va sol·licitar càstig de Déu per al penediment del poble; i Daniel, el coneixedor de les Escriptures i de les promeses de Déu. El primer va ser Abraham, el que gaudia d'una intimitat amb Déu que el va portar a la gosàdia. A Gènesis 18:17 llegim: «El Senyor es preguntava: haig d'amagar a Abraham el que penso fer?» Aquestes paraules expressen molt bé el tipus de relació que hi havia entre Abraham i Déu. Quan ell, Déu, decideix portar judici sobre Sodoma i Gomorra, destruint aquestes ciutats a causa del seu pecat, ell se sent en l'obligació, entre cometes, de compartir aquesta decisió amb el seu amic Abraham. Quina meravella! El Totpoderós, considerant l'amistat d'un home mortal, com veiem a Jaume 2:23. D'allà una sèrie de fets es desencadenen i mostra l'acció d'aquest patriarca com un model d'intercessor a seguir. I aquests fets són que la intercessió és una expressió d'intimitat. Quan llegim a Gènesis 18, versets 17 a 33, veiem la narrativa de tota la història esmentada i aviat notem que l'actitud d'intercessora d'Abraham era el resultat de la seva relació íntima amb Déu. I això és palès en el fet que Déu busqués per revelar el que faria,
que el busqués per rebre el que faria, així com també la llibertat d'Abraham a tractar entre cometes o sense cometes l'assumpte amb Déu. També la intercessió de la nostra responsabilitat envers dels nostres. Una altra realitat que aprenem amb Abraham és sobre la responsabilitat directa que tenim envers algunes persones. Abraham tenia interessos personals en joc a la ciutat de Sodoma, perquè allà habitava el seu nebot Lot amb la família. Aquest home havia seguit el seu oncle, dels d'Aran, i era per Abraham com un fill prestat. Per això Abraham se sentia espiritualment responsable per la seva vida i va interferir davant de Déu. I aquest aspecte és molt important. Encara que sigui la voluntat de Déu que intercedim per tots els homes, 1 Timoteu 2:1, ells ens demanarà comptes sobretot d'aquells que són nostres, com va fer amb Caín en relació amb el seu germà Abel. Necessitem assumir aquesta responsabilitat de pregària per a la nostra família, com va fer Job 5, per a les persones que vam discipular, com va fer Jesús, Joan 17-19, i per als nostres líders espirituals, com aconsella Fets 13-7, i per a les persones específiques per als quals el Senyor ens crida a intercedir sistemàticament. I també la intercessió és un exercici d'importunació i gosàdia. Quan Déu va revelar a Abraham la seva intenció de destruir Sodoma i Gomorra, aquest va començar un exercici atrevit en importunar el Senyor. En primer lloc, s'atreveix a qüestionar-lo. Abraham s'apropa i li digué: «De debò que vols destruir el just amb el pecador? Que sigui lluny de tu un comportament semblant de fer morir el just i el pecador i que l'innocent sigui tractat com el culpable. Que sigui lluny de tot això. El jutge de tota la terra no farà justícia?» Això ho trobem a Gènesis 18:23 i 18:25. Quina intimitat meravellosa i sàvia argumentació. Abraham coneixia el caràcter de Déu. Sabia que ell considerava el just d'una manera especial. Per això, ell ho va fer reflexionar, per descomptat que aquesta és una il·lustració, perquè Déu és totalment savi, però ell va portar a Déu a reflexionar entre cometes. Així que Abraham comença a fer que el braç de Déu s'estengués per l'alliberament de Lot, la seva família i qualsevol altre just que hi hagués en aquella ciutat. I Abraham comença a importunar a Déu, dient-li: «Si trobessis 50 justos, destruiries la ciutat, i si trobessis 40, 30, 20 i 10». I a cada resposta de part de Déu, Abraham es tornava més agosarat, encara que mai prepotent o arrogant, ja que utilitza expressions com «que el Senyor no s'enfadi si continuo parlant». I en un moment determinat, Abraham entén que va arribar al límit. La intercessió és decisiva, però no absoluta. Hi ha coses que no podem impedir, i aquelles ciutats havien de ser destruïdes. Però Abraham tenia raó que per Déu justos allà, Déu no ho faria. Estava segur que amb la seva importunació i gosària havia despertat el cor del Senyor per tenir misericòrdia del seu nebot Lot i casa seva. El paper de l'intercessor va ser complet. I també la intercessió exigeix perseverància. I n'hi ha una expressió interessant abans que Abraham comencés aquesta lluita amb Déu pel seu nebot i casa seva. La Bíblia diu que Abraham es quedava plantat davant del Senyor, Gènesis 18:22. I ve aquí una cosa que resumeix una de les demandes més importants d'aquest ministeri: la perseverança en oració. Molts pensen que esmentar una cosa algunes vegades davant de Déu és suficient i confonen superficialitat amb fe. No saben que Déu s'impressiona quan veu més que paraules a la nostra boca, ja que ell vol veure'ns profundament involucrats amb la causa de la nostra intercessió. I el segon dels intercessors que veurem és Moisès, qui va oferir la seva vida pel seu poble. Moisès va ser un intercessor molt especial. El cor de pastor el va fer estimar el poble d'Israel d'una manera intensa. I en moltes ocasions ell es va presentar com a escut davant de Déu, pregant per la seva generació, encara que era un poble rebel. La Bíblia diu al Salm 106:23 que el Senyor parlava ja d'exterminar-los, de no ser per Moisès, el seu elegit, que es mantingué a la bretxa davant d'ells per esviar el seu furor de destruir-los. D'altra banda, Èxode 32:7-14, es veuen clarament les qualitats d'intercessor en acció de Moisès. Ell es trobava a la muntanya Sinai, rebent les taules de la llei, quan el Senyor li va dir: «Ves, baixa, perquè el teu poble que vas treure de la terra d'Egipte s'ha corromput», Èxode 32:7. I allà, al peu de la muntanya, Aaron havia permès una festa idòlatra davant d'un vedell d'or, i la ira de Déu es va encendre severament, fins al punt que ell va exclamar: «M'he fixat en aquesta gent i m'adono que és un poble tossut i rebel al jou. Deixa'm ara que la meva colera s'encengui contra ells i els extermini, però de tu faré una gran nació», versets 9 i 10. El Senyor estava irat amb el pecat del poble, al punt de proposar-se exterminar aquella generació i començar tot de nou amb Moisès. Aleshores es va manifestar el caràcter i l'acció de l'intercessor en el cas precís de Moisès. Primer, Déu es va veure impedit per un home.
Fixem-nos en les paraules del Senyor. Deixa'm ara que la meva colera se'n sigui contra ells. Sembla que Déu està demanant permís a Moisès, però en veritat, la presència i postura d'aquest home empenyien el Senyor a no enfadar-se. I és així com passa amb tot veritable i profund intercessor. Com va passar amb Abraham, Déu no es queda indiferent quan homes es proposen a participar de les seves decisions a la terra. I també el bon intercessor cerca la glòria de Déu i no la seva pròpia. La proposta de Déu era destruir aquell poble i elevar a Moisès començant amb ell una nova generació. Va ser una proposta temptadora, però Moisès no ho va veure així i va argumentar: per què han de poder dir als egipcis els ha tret amb males intencions per poder-los destruir-los en les muntanyes? Observem que Moisès es va preocupar per la reputació de Déu i no pas per la seva pròpia. Per això el verset 12 insta Déu a abandonar la teva ira i renuncia a fer el mal al teu poble. És a dir, canvia d'idea. I aquí hi ha l'actitud d'un intercessor. No és un oportunista ni un egoista, sinó algú que cerca la manifestació de la glòria de Déu. I també el bon intercessor ens basa en les promeses de Déu. Quan va anar a argumentar amb el Senyor, Moisès es va preparar amb el que Déu va dir als patriarques, o sigui, amb la seva paraula. Recorda't d'Abraham, d'Isaac i d'Israel, els teus servents, el qual vas jurar per tu mateix, multiplicaré la vostra descendència com les estrelles al cel. Verset 13. I aquesta és una gran qualitat d'un intercessor. S'aferra a les promeses de Déu i per aquestes promeses obté èxit en el seu clam. Ell sap que Déu no pot mentir, Nombres 23:19, i també que ell vetlla per la seva paraula, per complir-la, Jeremies 11:12. Per això la introdueix com un argument que porta el Senyor a beneir l'objecte de la intercessió. I el bon intercessor s'involucra completament en la causa de la intercessió. L'intercessor eficaç no és simplement algú que parla davant Déu, sinó també algú que s'involucra completament en la causa que té a les mans. I això està molt ben il·lustrat a la narrativa d'Èxode 32, versets 30-34, ja que després d'haver establert una severa disciplina enmig del poble per causa de l'idolatria que havien practicat, Moisès s'acosta de nou a la presència del Senyor per fer propiciació pel pecat. I allà arriba a l'extrem en gosàdia i abnegació en dir: aquest poble ha comès certament un gran pecat. S'ha fabricat un déu d'or. Ara et prego que perdonis el seu pecat, o si no, esborra'm ja del llibre que has escrit. Versets 31 i 32. Quina profunda compassió! Moisès estava disposat a renunciar al dret de continuar viu, si calgués, per veure aquell poble, el seu poble, perdonat per Déu. I el tercer dels intercessors que veurem avui és Elias, el qual va sol·licitar càstig de Déu per a penediment del poble. Un altre gran exemple d'intercessor eficaç és Elias, com he dit. La Bíblia, a Jaume 5, versets 17 i 18, ens diu: Elias era un home amb els mateixos sentiments que nosaltres, i quan va pregar fervorosament que no plogués, no va ploure damunt la terra per l'espai de 3 anys i mig. I quan va tornar a pregar, el cel va donar la pluja, i la terra va germinar el seu fruit. A la vida d'Elias podem veure un aspecte de l'intercessió del qual encara no hem parlat. Aquest profeta va viure en un temps de pecat profund a Israel, sota el regnat d'Acab. Però això, Elias profetitza judici contra la nació. Déu hauria de disciplinar el seu poble i ell intercedeix, no perquè el Senyor alleugi la seva mà, sinó perquè sigui més dura, per tal que la nació fos tocada i trontollés. I fins aquí hem vist homes que plegaven al Senyor perquè no s'enfadés. Però Elias, per la seva banda, va discernir que la nació només es convertiria a través de la disciplina. Per això va profetitzar que hi hauria sequedat sobre la terra i, segons diu Jaume, va pregar fervorosament per aquest motiu. I Déu ho va sentir i va contestar. Però cal notar que Elias volia el bé d'Israel. Ell no estava proferint maledicció sobre el seu poble, perquè això mai no és l'esperit d'un intercessor. Estava demanant simplement a Déu que tractés amb duresa amb la duresa dels seus cors i així disciplinar-los a través d'un temps d'escassetat perquè ells tornessin al Senyor. I avui podem actuar de la mateixa manera si estem sota la direcció de l'Esperit. Quan la duresa del cor dels homes sembla no donar lloc a l'acció del Senyor, en determinades situacions podem pregar perquè la disciplina de Déu vingui i produeixi penediment i la justícia desitjada. I després que la nació es va tornar al Senyor, Elias va pregar de nou, però ara perquè hi hagués pluja. 1 Reis 18, versets 41-45. I això, doncs, i amb això podem veure clarament l'objectiu central de l'intercessió de Elias, la benedicció sobre la nació. I aquí la narrativa bíblica ens revela una qualitat fonamental a la vida d'un intercessor, la fe. Elias va dir a Acab: ja se sent el sol de l'aigua, verset 41. Però no n'hi havia ni un sol senyal natural per això, al cel. I aleshores el profeta va pujar a la muntanya, agenollat a terra, amb el cap entre els genolls, i va decidir quedar-se en oració.
fins que la pluja fos produïda i la seva intercessió contestada, versets 42 a 44, cosa que així va passar. I una altra de les grans veritats que aprenem en la vida d'aquest profeta d'Elies és que perquè tinguem un ministeri eficaç a la intercessió, no ens cal ser superhomes o superdones, ja que Jaume a la seva epístola ens diu Elies era un home amb els mateixos sentiments que nosaltres. Només ens cal ser persones de pregària, persones entregades a Déu. I Déu va canviar la sort de la seva generació a través de la pregària d'Elies. I el quart dels intercessors és Daniel, coneixedor de les escriptures i de les promeses de Déu. Aquest és un altre exemple d'intercessió. El captivari babilònic, aquest profeta va posar el seu cor per buscar a Déu i el favor del poble. La seva vida va ser marcada per la pregària, malgrat que això li va causar risc de mort. Però va haver-hi un moment especial en què Daniel va pregar d'una manera impressionant, tal com ens narra el capítol 9 del llibre de Daniel. Daniel, a la seva comesa d'intercessió, va seguir els passos següents. Primer es va posar d'acord amb la voluntat de Déu. A Daniel 9, versets 2 i 3, el profeta declara el següent. Jo, Daniel, vaig fer un estudi en els llibres sobre el nombre d'anys que el Senyor havia dit al profeta Jeremies que havien de complir-se sobre les ruïnes de Jerusalem. Eren 70 anys. Llavors vaig dirigir-me al Senyor Déu per buscar-lo amb la pregària i la súplica, amb dejuni, cilici i cendra. Veiem aquí que el profeta estava estudiant la paraula de Déu i va entendre que havia arribat el temps de l'alliberament de la captivitat del poble hebreu. I immediatament es va posar a pregar i dejunar per aquesta cosa, perquè la voluntat del Senyor es fes realitat pel seu poble. El veritable intercessor no és només aquell que aplaca la ira divina i només el que prega per disciplina en determinades situacions, sinó també el que motiva Déu a fer allò que ja ha promès o allò que està al seu cor. I la importància d'aquesta actitud és més gran de la que la majoria de nosaltres entenem. Déu va decidir actuar a la terra a través de l'home. La Bíblia ens diu al Salm 115:16 que el cel és privatiu del Senyor, però la terra l'ha donada als fills d'Adam. Des de l'Eden, el Senyor va revestir el ser humà d'autoritat i ho va fer el seu representant legal a la Terra. Déu espera que hi hagi una iniciativa humana per executar la seva voluntat al món. I a Mateu 18:18, Jesús va declarar «Us asseguro que tot el que lligueu a la Terra quedarà lligat al cel, i tot el que deslligueu a la Terra quedarà deslligat al cel». Això significa que l'acció humana a la Terra precedeix l'acció divina al cel. Per això Déu espera intercessors que entenguin els seus plans i així posar-se d'acord amb ells al món dels homes. I Daniel també es va posar al lloc dels necessitats. En comprendre la voluntat específica del Déu pel seu temps, Daniel es va posar a pregar en una actitud de complet trencament. Ell va dejunar, es va vestir d'humilitat, els va lamentar i sobretot va confessar pecats davant del Senyor. A Daniel 9, versets 4 i 19, veiem que aquest home, encara que estava vivint en santedat, es va posar al lloc del poble i va confessar els pecats de la nació com si fossin els seus propis pecats. Per això Déu el va escoltar i va enviar la resposta de la seva súplica. I també l'intercessor és un guerrer. En el cas de Daniel ens mostra que la guerra espiritual és un altre terreny d'acció de l'intercessor. Mentre Daniel pregava i dejunava, hi va haver resistència de principats malignes als jocs celestes, tal com ens diu Daniel 10, 2 i 3 i 14 i 10 a 14. I si no fos per la perseverança d'aquest home en súpliques davant del Senyor, la resposta enviada des del cel hauria estat detinguda pels dimonis d'aquella zona. Però com que Daniel va perseverar a pregar i dejunar, àngels van ser posats en acció i la resposta de Déu va arribar després de molta batalla espiritual. I n'hi ha moltes ocasions en què esperits malignes dominen vides, famílies, ciutats i nacions. I Déu té el poder per fer-los caure, però espera l'acció dels intercessors. Moltes vegades aquesta acció necessitarà perseverança en dejuni i pregària fins que el bloqueig satànic sigui vençut i la benedicció de Déu arribi als homes. I a continuació, després de veure a Jesús i de veure quatre intercessors particularment, veurem també l'acció de l'Esperit Sant o del Ruach HaKodesh com a intercessor. Ell és el nostre guia enviat per conduir-nos a la voluntat de Déu. I tal com diu Romans 8:26, igualment l'Esperit ve en ajuda de la nostra feblesa, perquè nosaltres no sabem prou bé què hem de demanar per pregar com cal, perquè l'Esperit en persona intercedeix per nosaltres amb gemecs indescriptibles. L'acció de l'Esperit Sant a les nostres vides consistirà moltes vegades a compartir-nos les preocupacions de Déu. Ell que coneix les profunditats del Senyor, segons diu 1 Corintis 2:10, porta al nostre interior, a través de revelacions i sentiments, allò pel que hem de pregar. I una altra manera com l'Esperit Sant ens utilitza en intercessió és pregant a través de nosaltres.
Quan ens és donat parlar llengües estranyes en la pregària, estem deixant que l'Espírit Sant faci servir els nostres llavis segons la seva sobirania. I encara que moltes vegades no entenem el sentit d'aquest llenguatge, 1 Corintis 14:14, podem estar intercedint perfectament per alguna situació que està com una càrrega al cor de Déu. Per això hem de pregar en tot temps en l'Espírit, Efesis 6:18. Doncs així estarem exercint amb efectivitat el ministeri de la intercessió, encara que no sempre coneixerem els resultats de la nostra acció. I l'Espírit Sant també revela a les nostres vides les intencions de l'enemic. Sabem que Satanàs desenvolupa maquinacions contra el poble de Déu. Les seves emboscades són constants, i una manera que Déu utilitza per lliurar-nos és també a través de la intercessió. És quan l'Espírit revela a algú els plans de l'enemic i porta a aquesta persona a pregar, clamant perquè el Senyor desfaci tota trampa. I finalment, encara que aquesta no sigui la finalitat, l'intercessor és premiat. Hem vist la importància de la intercessió a la vida del poble de Déu. Aquesta és la clau perquè les misericòrdies del Senyor cobreixin la terra. Ja vam veure també que tots creien és cridat per ser un intercessor en tot el temps. Tot i això, és important afirmar que no només n'hi ha responsabilitats i càrregues en aquest servei. També n'hi ha recompenses meravelloses que són les següents. La primera és el goig i l'alegria de veure oracions contestades. Aquesta és una de les grans recompenses d'un intercessor, en ser partícip de les accions de Déu a la terra. És com si fos un soci dels miracles del Senyor. I això edifica la fe, porta motivació per a la vida i inspira altres persones a seguir el mateix camí. L'intercessor compromès sempre és una persona estimada a l'Església, perquè tothom sap que la seva vida és font de benediccions. I una altra de les recompenses és la benedicció del Senyor sobre la vida d'un intercessor. Hi ha una llei al món espiritual que no falla. Allò mateix que un home sembri, allò serà el que collirà. Galates 6:7. I basant-nos en això, podem afirmar que l'intercessor sembra benediccions a la vida dels altres i que de cert recollirà benediccions a la seva pròpia vida. La Bíblia diu a Job 42:10 que llavors el Senyor va restaurar la situació de Job quan aquest hagué pregat a favor dels seus amics i li va incrementar els béns fins al doble de tot el que havia posseït. Aquest home va passar per patiments terribles. Va arribar a un estat de misèria i malalties extremes, però no obstant no va deixar de ser un intercessor. Per això també Déu va canviar el seu captiveri i el va beneir d'una manera abundant, donant-li el doble de tot allò que havia perdut. Ell, Déu, es complau a invertir en la vida dels que inverteixen en els altres. I també l'intercessor té la benedicció de ser un amic de Déu. En la mesura que creixem al ministeri d'intercessió, desenvolupem una intimitat més gran amb el Senyor. Va ser així com que Abraham es va tornar amic de Déu. Déu confia en nosaltres i té plaer en revelar-nos els seus secrets quan percep que no som egoistes i tenim disposició de plorar amb ell per les causes dels homes. Així que l'intercessor pot passar de la condició de servent a la condició d'amic de Déu. Que el Senyor us beneixi fins a la propera setmana.